0: Street, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submar inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.
3: Canta'm aquesta tornada, que sonarà tantes vegades.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: Al teteo.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Assessorament financer. Operador de grua amb pop. Persona cuidadora interna caps de setmana. Persona cuidadora interna entre setmana. Promoció de venda de fruita.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

terracots, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Sing a lot of it.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch them surfing at inside, outside, USA. Ventura County line. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

El 1964, el productor Phil Spector amb les Ronettes va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sourds, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale. Sapore.

0: Quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escola i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons.
0: Si jo tuviera l'escola, quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo, el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes nunca...

0: La felicitat que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo Dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la... una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. Congratulations. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968 la cançó de l'estiu va ser de Karina. Las flechas del amor. Ay, mira.

1969. ¿Cómo estás? Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feien, oi, a la tele? Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el prom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

germans Cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol, oh, oh, oh. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altra, màxim 45 minuts, o sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71, hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. Que borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club i la va cantar en directe i, tot fent broma, va dir: bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Peret.

1972. It's just a way to Amarillo. Amarillo. Every night I've been hugging my... Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Show me the way to... Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època, i és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

0: Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos.
1: Ella amava Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre.
0: Charlie. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian, al capdavant del trio Santa Bàrbara.
1: Se sintió sola y vencida.
0: I basada en fets reals.
1: Sus chillidos sordos.
0: Com ens va explicar aquí al programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973 en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Cuadro. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo, però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps, van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire, però va ser cançó de l'estiu, Te estoy llamando locamente.

0: cançó.
1: Ah, però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
2: Cocodril Club. El...

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Assessorament financer, operador de grua amb pop, persona cuidadora interna caps de setmana, persona cuidadora interna entre setmana, promoció de venda de fruita.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic. Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
2: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir...
3: Cocodril Club.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat, al final de la primera hora d'aquest programa, amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar.
2: She makes me wonder.
0: En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: va. Ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest.
1: Vivir así es morir de amor.
0: Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada? Germans Cocodrilos! Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81? Bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: pura que un convento.
1: Diu pura, oi?
0: És més pura que un convento.
1: És que en el seu moment la gent discutia per això. No. Què diu, què diu? Pura, diu pura, diu pura.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa, pa. Te'n recordaves, oi? Pau. Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
1: A todo negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu, és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

0: El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquillate, maquillate. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.
1: Si yo tuviera el alma de plástico...

0: Algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mar.

1983. Like Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Right. Aquell estiu, like Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, like que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unión, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & the Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

no té cap dels ingredients necessaris per ser Canción del Verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We could go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta. Ni tu ni nadie.

0: Ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: Ay, molestia, papá.

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Hoy el bien...

0: Te'n recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria.
1: Cien gaviotas, ¿dónde irán?
0: Cien gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Per a la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Per a la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-les.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zidele. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum, ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt.
1: Bala. Bala.
0: Procura ser feliç, Coco.
1: Bala, bala.
2: Cocodril Club.
1: Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
2: El programa Revival de l'Albert Malla.
3: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla.
3: Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Apassiona't.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: me more.
1: Ràdio Vic, fes la teva.

Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Estem aquí.
1: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, menys

pensa en sorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

prop del llit del pare malalt, que la prem i li clau una ungla al palmell mentre mira amb els ulls plens de por tristament, agafant-se una vida

mercaders en la misèria, fregant-se les mans pel negoci intuït rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit d'inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fortuna.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Som-hi.
1: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco una

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputat.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: A fuego lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
1: Apassionat, amb ràdio.

pare malalt, que la premi i li clava una ungla al palmell mentre mira amb els ulls plens de por tristament, agafant-se una vida.

mercaders en la misèria, fregant-se les mans pel negoci intuït, rere el caos d'aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit, inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix, malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fortuna.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remputat.

sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Strip, la revista de les bones notícies.
3: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
4: Apassiona't.

0: mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: fets.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic. Va.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: L'Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.